Ṣíà màmá mi dé sí yànyàn o, wà dá pé nú náà fi hùn. Màmá mi dé sí yànyàn o, wà dá pé nú náà fi hùn.